0: que hi m'he exposat. Corrit a fer-me la d'un país. Aiutet a la tancarrela. M'ha pitat i la...
1: Samo najveći hitovi, Srbni radio.